0: on vulguis i quan vulguis.
1: El pianista Joan Moll ens interpreta les variacions sobre un tema original per piano de Baltasar Samper.

0: Acabem de sentir les variacions sobre un tema original de Baltasar Samper, interpretades pel pianista Joan Moll.
1: Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara per sentir el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104, Cantonin Forge, que va compondre l'any 1895. Sentim-ne els tres moviments, Allegro, Adagio Manontropo i Finale Allegro Moderato, en la versió de Mieczyslaw Rostropowicz, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, sota la direcció de Carlo Maria Giolini.

Hem sentit la quarta simfonia, opus 112, de Sergei Prokófiev. L'intèrpret era l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Mstislav Rostropovich.

0: Catalunya Música.
1: Sentim a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, una de les primeres, la catalogada amb el número 8, que porta per títol Liebster Gott, wenn werd ich sterben, Déu estimat, quan moriré. Ens acompanyen Deborah York, soprano, Ingeborg Dans, contralt, Mark Patmore, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal sota la direcció de Philipp Herwegh.

0: Hem sentit la cantata Liebste Gott, wenn werd ich sterben, Déu estimat, quan moriré, és la cantata catalogada amb el número 8 en la producció de Johann Sebastian Bach. Sentíem les veus de Deborah York, soprano, Ingeborg Dans, contralt, Mark Padmore, tenor i Peter Coy, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Herrefege.
1: Nocturn.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per violí número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la Camerata de Salzburg, que dirigeix el violinista Leonidas Kavakos.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música del rus Alexander Baradin per continuar la nostra programació. Sentim la sinfonia número 1 en mi bemoll major, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Toronto sota la direcció d'Andrew Davis.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en mi bemoll major d'Alexander Baradin, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb un dels tangos del compositor argentí Astor Piazzolla, Oblivion, en un arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda que ens ofereixen el pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix, i el quartet Gerió.

0: El pianista Joan Sadurní, Pere Martínez, contrabaix i el quartet Jarió han interpretat l'arranjament per piano, contrabaix i quartet de corda de José Bragato del tango Oblivion d'Astor Piazzolla.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Música de Franz Liszt per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a piano en si menor, catalogada amb el número 178, en la versió de la pianista Alicia de la Rocha, en un enregistrament de l'any 1975.

0: Fins aquí la sonata per a piano en si menor, catalogada amb el número 178 en la producció de Franz Liszt, una obra composta l'any 1853 que ens oferia la pianista Alicia de la Rocha.
1: Nocturn.
2: Per continuar, hem escollit el Concerto Grosso número 4 en fa major, opus 6 d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Europa Galante amb instruments originals, dirigida pel violinista Fabio Biondi.

0: L'Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi, interpretava aquest Concerto Grosso, número 4 en fa major, opus 6, d'Arcangelo Corelli.
1: Catalunya Música.

De Johannes Brahms us convidem ara a sentir la sonata per a violoncel i piano número 2 en fa major, opus 99, en la versió de Jacqueline Dupré, violoncel, i Daniel Barenboim, piano. És un enregistrament de l'any 1968.

0: Allegro vivace, adagio affettuoso, allegro passionato i allegro molto són els moviments de la sonata per a violoncel i piano número 2 en fa major, opus 99, que Johannes Brahms va compondre l'any 1886. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1968 a càrrec de Jacqueline Dupré, violoncel, i Daniel Barenboim, piano.
1: Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano en la menor de César Franck, en la versió per violoncel i piano que ens ofereixen el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

Hem sentit la versió per violoncel i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, en la versió del violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

Música de Manuel de Falla tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música, amb l'audició del concert per a piano i cinc instruments que interpreten en aquest enregistrament el pianista Joaquín Achúcarro i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata.

0: Aquesta era la versió del pianista Joaquín Achúcarro amb membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata del concert per a piano i cinc instruments de Manuel de Falla.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel. N'hem sentit la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Yona Braun.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.

0: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
1: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Tocqueville com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Togwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Vasily Kalinnikov és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música i d'ell sentim l'obertura simfònica Bílina, una obra composta l'any 1892 sobre un poema èpic tradicional rus. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatalanov.

0: Vasily Kalinnikov és l'autor d'aquesta obertura simfònica titulada Bilina, una obertura sobre un poema èpic tradicional rus que ens oferia l'Orquestra Simfònica de l'URSS dirigida per Yevgeny Sviatlanov.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: El motet a quatre veus amb el qual continua avui la nostra programació, O Sacrum Convivium, és de Tomàs Lluís de Victòria. Us l'oferim amb l'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Nonn.

0: O Sacrum Convivium és el títol del motet a quatre veus de Tomàs Lluís de Victòria que acabem de sentir, interpretat per l'ensemble Plus Ultra.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Continuem avui aquí a Catalunya Música la nostra programació amb la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, que és l'opus 61 de Frédéric Chopin. Maria Joao Pires interpreta la música de Chopin al piano.

0: La pianista Maria Joao Pires oferia la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, opus 61, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb un dels motets de Ralph Vaughan Williams, el que es titula The Voice Out of the Whirlwind, la veu entre la tempesta. L'interpretaran l'organista Ashok Gupta i el cor del Clare College de Cambridge, dirigit per Timothy Brown.

0: Hem sentit el motet The Voice Out of the Whirlwind, la veu entre la tempesta, de Ralph Vaughan Williams en la versió de l'organista Ashok Gupta, i el cor del Clare College de Cambridge dirigit per Timothy Brown.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: L'obra que us convidem a sentir tot seguit a la sintonia de Catalunya Música és la Simfonia Burlesca en sol major de Leopold Mozart. L'orquestra barroca L'Orfeo, dirigida per Michi Gaik, n'interpreta aquesta versió.

0: Era la sinfonia burlesca de Leopold Mozart que sentíem en la versió de l'orquestra barroca L'Orfeo, dirigida per Michi Gaik.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra selecció amb la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, que ens oferirà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.

0: Hem sentit la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, tal com l'interpretava la soprano Susana Crespo, amb el conjunt Música Poètica.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: La música del compositor polonès Henryk Gorecki és la que sentirem tot seguit a la nostra sintonia. Avui us oferim el seu concert per a piano i corda Opus 40 amb Anna Goretzka, al piano, i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigida per Antoni Witt.

0: Heinrich Goretzky és l'autor del concert per a piano i orquestra de corda que ara sentíem, el seu Opus 40, una obra del 1980 a la que hem sentit amb Anna Goretzka al piano i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigida per Antoni Witt.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

En el moment que em desperto, abans de posar-me el maquillatge, dic una petita pregària per a tu. Aquest és el títol d'aquest tema que va escriure l'any 1967 Bart Bacharach. I que de totes les versions que s'han enregistrat, he escollit la d'ella. A més, és una versió que l'interpreta juntament amb la Royal Philharmonic Orchestra. Ella és Aretha Franklin. I això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Preparats? Doncs comença el viatge d'avui. Benvinguts.

I amb aquesta música entrem ara en un univers completament diferent. Ho fem amb un treball, amb un debut discogràfic que porta per títol Aeternum. Al darrere hi ha el Tempus Trio. Són Helena Cànovas, Marc Migó, Miquel Oliu i també un quart músic que és Albert Guinovart. I l'eix conceptual d'aquest projecte és la relació de la música amb el temps. No com una mena d'idea unificadora, sinó com un principi estructural, com diuen ells, i poètic, que amara tot l'àlbum. La noció d'aquest moment etern que sorgeix de l'acte efímer de la interpretació està suggerida en el títol, Aeternum, que esdevé, a més, una exploració multidimensional. Una de les obres que hi apareixen és un tribut a Henry Purcell. L'ha escrit Albert Guinovart, a partir de la música de la seva coneguda The Cold Song de l'òpera King Arthur. I el que exposa és el piano, el tema a nivell harmònic i construeix unes variacions lliures. És un vals, és un galop que permeten mostrar el gran virtuosisme d'aquests tres músics extraordinaris que han volgut encarregar-li una obra amb ell, Albert Guinovart. És el tribut a Henry Purcell.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I amb aquesta obra que estem sentint de fons us proposo fer el següent trajecte. El fem acompanyats amb el compositor nascut a Pressburg, la Bratislava, l'actual capital d'Eslovàquia, l'any 1874. En aquella època es trobava en un territori de l'imperi austro-hongarès. I sembla ser que la seva família era d'origen hongarès i que les seves primeres lliçons les va rebre de l'organista de la catedral. I uns anys més tard ingressava al Conservatori de Viena. Allà tindria com a professors, entre d'altres, Anton Bruckner i Robert Fuchs. I a més, a les seves classes hi va assistir tota una generació de compositors vienesos i estrangers. Entre ells Mahler, Sibelius, Wolf, Zemlinsky i ell. Ell es deia Franz Schmidt. Un músic que es va graduar quan tenia 14 anys i a partir d'aquí va començar a treballar com a violoncel·lista a l'orquestra de l'Òpera de la Cort de Viena. I també es va endinsar a l'art de la composició. He escollit una de les seves sinfonies, la que va escriure l'any 1911, és la segona del seu catàleg, la sinfonia número 2 en mi bemoll major. Recordem el nom del compositor, Franz Schmidt.

0: Era música de Franz Smith. Era el tercer moviment, el finale, de la seva sinfonia número 2, escrita en la tonalitat de mi bemoll major, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra Simfònica de Malmö que dirigia Vasily Zinyasky.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Retalls de vida, pels cingles de l'oblit. Retalls d'obvietats, entre línies espesses de la memòria. Retalls d'instants perduts o retrobats, de silencis permanents, de silencis, de silencis. I el far de la inconsciència. Un llum que gira i gira, cerca moments, espais i espills. D'uns instants perduts, sense més, per les zones turbulentes d'una carícia al vent. Al vent. Al vent. No ho veig clar. Serà que permanentment m'estic enfonsant? O potser una marea de malsons?

Gabriel García Pérez. És el seu poema Potser, d'aquest poeta nascut a Barcelona l'any 64 de mare mallorquina i premiat de més d'un concurs. Publica mensualment a la revista Perles i Cueves, de Manacor i Mallorca, des de l'any 2008. I de fons, doncs, és un tema d'Osvaldo Farrés. És el seu Quizás, Quizás, Quizás. En les veus de Magalí Castro, Fernanda Quintés, Ivana Perren i Laura Albertí. Amb la percussió de Marcelo Suárez i els arranjaments els ha fet David Rodríguez Garcés. Sí.

Aquesta pianista és japonesa i va arribar, per casualitat, a Viena quan tenia 12 anys. La van portar els seus pares, tots dos eren diplomàtics i es van traslladar a viure en aquella ciutat. Va ser aleshores quan, al cap d'un temps, es va matricular a la Universitat de Música i Art Dramàtic de la ciutat de Viena i allà va començar la seva singular i espectacular carrera. Si hagués d'escollir entre quatre compositors de la història de la música, en diu ella, sens dubte, Bach, Mozart, Beethoven i Schubert. Schubert ha estat principalment un dels músics més importants de la meva vida. Per a mi ser músic significa estar al servei de la música. Es diu Mitsuko Ukida i la sentim interpretant una de les darreres sonates que va escriure Franz Schubert. És la Deutsch 959, escrita als últims mesos de la seva vida, entre la primavera i la tardor del 1828.

I així acaba aquest andantino de la sonata per a piano número 20 del compositor Franz Schubert, número de catàleg 959, i que interpretava en aquesta bellíssima versió la pianista Mitsuko Ukida.

que és quan el compositor Johann Adolf Hasse va escriure aquest miserere per les noies de l'Incurabili, de l'Hospici dels Incurabili. Que què era? Doncs a la ciutat de Venècia, durant els segles XVII i XVIII, hi havia quatre institucions caritatives. Eren els coneguts com els Ospedali. D'origen estaven destinats a malalts i marginats, però amb el temps va anar evolucionant com a centres d'acollida per a orfes, nens i nenes abandonats o, també, per a aquells que no podien ser mantinguts per les seves famílies. Bé, aquests quatre hospicis, a més, estaven dedicats a ensenyar música a un grup petit de les noies, les que tenien aptituds. I si l'Hospedale de la Pietat és avui dia recordat pel mestre que va tenir, un dels mestres que va tenir, que va ser Antonio Vivaldi, doncs l'Hospici dels Incurabili va estar treballant durant uns quants anys aquest compositor. Adolf Hasse era mestre d'aquest hospici. I per elles, per a les noies, del cor va escriure a mitjans del 1735 aquest miserere.

Doncs aquesta meravellosa partitura era d'Adolf Hasse. Era la primera part del Miserere en re menor, interpretada per l'Orquestra Barroca de Dresde i el Cor de Cambra de Dresde. Dirigia Hans Christoph Rademann.

deia l'escriptora catalana Teresa Pàmies, especialista i amant dels boleros, que tot el que passa a la vida, abans ja ho ha cantat un bolero. En aquest cas són dos boleros en un. Contigo en la distancia, de César Portillo, y en nosotros, de la cubana Tania Castellanos. La versió és la de Charlie Hayden amb el seu conjunt instrumental.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I entre una cosa i una altra, músiques, músics, històries, doncs hem arribat al final del tour d'avui. I avui, com a souvenir, us porto la mirada d'Ulisses. Sí, doncs és veritat, probablement estic influenciada per aquesta odissea, per aquesta espectacular pel·lícula que acaba de sortir ara aquest mes de juliol, dirigida per Christopher Nolan, aquesta adaptació del clàssic d'Homer que narra el llarg viatge que va fer Odisseu, Ulisses, per tornar a Ítaca després de la guerra de Troia. I això m'ha fet pensar que Ulisses inaugura, segons els experts, la psicologia entesa com a diàleg íntim. Ell, que us he d'explicar, va ser un heroi èpic que va lluitar durant 10 anys a la guerra de Troia. I després, en un intent de tornar a l'illa natal i les seves riqueses i al costat de la seva dona, va vagarejar d'una costa a una altra durant 10 anys, vivint totes les angúnies i angoixes imaginables. Bé, Homer explica que en alguna ocasió el plor es va apoderar d'Ulisses i llavors amaga la cara sota la capa i humitejava la tela en silenci. I va ser en aquest moment de la derrota quan es va clavar un cop al pit i va arrencar el cor amb aquestes paraules. Cor, sigues pacient, que en altres ocasions has patit cops més durs, però has aguantat. I així d'aquesta manera, doncs aferrats a la nostra resistència i cridant a la calma, nosaltres, els éssers humans, vam dir les primeres paraules d'una llarga conversa interior. I la banda sonora que estem sentint de fons no és la banda sonora d'aquesta pel·lícula, d'aquesta Odissea de Nolan, que ha escrit el compositor noruec, l'aclamat compositor Ludvig Göransson. És música de la compositora Eleni Kareindro. Per la pel·lícula La mirada d'Ulisses, de l'any 1995, una obra mestra del cineasta grec Theo Angelopoulos. I aquí l'obra explica un viatge èpic del cineasta grec exiliat que torna als Balcans, devastats per la guerra, a la recerca de tres bobines de la pel·lícula inèdites. I a través d'aquest recorregut es fusiona la recerca personal del director d'una mirada perduda amb la tragèdia i la memòria històrica d'Europa. I m'ha semblat que aquesta manera de fusionar la història amb aquesta recerca personal d'una mirada perduda en la tragèdia és un bon souvenir per acabar el programa d'avui. I si més no, ens fa pensar. I si més no, aquesta pel·lícula que acaba d'aparèixer, no sé si algú de vosaltres l'ha vist, doncs està molt bé que es recuperin aquests títols i que hi hagi directors valents per enfrontar-se amb un tema com aquest. I estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història. Ens retrobem demà diumenge, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música a les 9 del matí. Us ha fet companyia Victòria Palma.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
4: Et veig una mica inquiet aquests dies.
5: Ara qui viu com solíem viure?
3: Perquè tot un món s'acaba.
5: La casa. El servei.
4: Quants en veus fora, doncs?
5: Uns quants.
4: Ai, senyor.
3: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
7: Catalunya Música.
6: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Budapest per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa. Un concert que ho estarà ple de música, de compositors hongaresos. Dos, Ernő Dohnányi i Béla Bartók, que van ser companys d'estudis. Del primer, d'Ernő Dohnányi, en sentirem el concert per a piano número 2 i del segon, de Béla Bartók, la suite de danses número de catàleg 77 i la cantata profana número de catàleg 94. És el contingut d'aquest concert en què hi sentirem el pianista Fulop Ranki, sota la direcció de Janos Kovacs. Amb la Simfònica de la Ràdio Hongaresa van fer concert el febrer del 2025 i el va gravar la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals. És la gravació que us presentem avui i que ha arribat a Catalunya amb música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ernő Dohnányi va néixer l'any 1877 a Bratislava, actualment Eslovàquia. Johannes Brahms, quan Dohnányi era molt jove, va tenir ocasió de sentir la primera obra que havia compost, un quintet amb piano, i Brahms la va promoure a Viena. Dohnányi es va dedicar especialment a la direcció d'orquestra i d'aquesta manera va promoure ell, en aquells anys, la música del vell amic Béla Bartók. I Ernő Dohnányi, per acabar de situar, és la avi del director d'orquestra Christoph von Dohnányi, que va morir als 95 anys el setembre del 2025. Ernő Dohnányi és el primer compositor hongarès d'aquest concert d'avui. D'ell us n'oferim el concert per a piano número 2 en si menor, opus 42. El que ara hi interpreta Fulop Ranki, un pianista jove nascut a Budapest l'any 1995. És el fill de Dezső Ranki. El sentim amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovacs.

Fülöp Ránki és un pianista molt jove nascut a Budapest l'any 1995, un pianista que va estudiar a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, on som avui, de fet, amb la gravació de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals del febrer del 2025 que us oferim. Fülöp Ránki ha actuat sovint amb els seus pares, Edith Klukon i Dezső Ránki, que és considerat un dels millors pianistes hongaresos. És nascut l'any 1951. I avui el fill, Fülöp Ránki, és qui ha interpretat per començar el concert aquest segon concert per a piano en si menor opus 42 d'Ernő Dohnányi, el compositor nascut el 1878 i que va morir l'any 1960, company d'estudis de Béla Bartók, de qui ara fora de programa Fülöp Ránki n'interpreta tres cançons populars hongareses del districte de Zsík. Així, amb Béla Bartók i Fülöp Ránki, continua aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Els aplaudiments rítmics que hem sentit abans, després que Fulop Ranki interpretés la primera obra del programa, el concert per a piano número 2 d'Ernő Dohnányi, doncs portaien, desembocaien a que hi hagués més música a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest. I per això, fora de programa,

De la suite de danses número de catàleg 77 de Béla Bartók, música composta l'any 1923. La versió és de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa, dirigix Janos Kovács.

Música de Béla Bartók composta l'any 1923, una obra per a orquestra de la qual Béla Bartók mateix en va fer una versió per a piano. Era la suite de danses número de catàleg 77 i la versió ha estat a càrrec de la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovacs. Els tornarem a sentir, però ara amb les veus solistes d'Itzvan Hobart, tenor, i Miklós Sebestyén, baix, i el cor de la Ràdio Hongaresa, perquè també de Béla Bartók sentirem la cantata profana número de catàleg 94, una obra de l'any 1930 estrenada a Londres, una obra que havia de ser la primera part d'una obra més gran. Les fonts d'on apareix la cantata són els cants de Nadal romanesos que Bartók va recollir l'any 1914, va transcriure per a piano l'any següent i que va reescriure i va traduir a l'hongarès ell mateix, sovint llegendes de caràcter fantàstic. La història, per exemple, dels nou fills d'un home gran, tots ells excel·lents caçadors i convertits en cèrvols que vaguen pel bosc, lluny de casa, davant de la desesperació del pare. Això ho sentirem en aquesta cantata profana, aquesta última obra del concert d'avui, un concert amb música d'Ernő Dohnányi i de Béla Bartók, dos compositors que van ser companys d'estudis. De Béla Bartók, la cantata profana, en les veus d'Isván Horvát, tenor, i Miklós Sebestyén, el cor de la Ràdio Hongaresa i la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovacs.

0: Tot i els aplaudiments, no n'hi va haver més de música a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el febrer del 2025, perquè el concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa d'aquell moment es va acabar amb aquesta obra que acabem de sentir, la cantata profana número de catàleg 94 de Béla Bartók, una obra de l'any 1930, una obra estrenada a Londres i que avui hem sentit en les veus d'István Horváth, tenor, i Miklós Sebestyén, baix, han cantat amb el cor i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de János Kovács, el director d'orquestra hongarès de 74 anys, nascut l'any 1951. Per tant, final d'aquest concert que havia començat amb música d'Ernő Dohnányi. És un compositor pràcticament de la mateixa edat de Béla Bartók, van estudiar junts. Ernő Dohnányi va néixer l'any 1877, va morir el 1960 i d'ell hem sentit el concert per a piano número 2 en versió del jove pianista de Budapest, Fülöp Ránki. Després de Béla Bartók, la suite de danses, número de catàleg 77, música per a orquestra i, finalment, aquesta cantata profana de Béla Bartók que posa el punt final al concert. Gravació de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals, una gravació que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia número 38, la Praga, Köchel 504, en versió de l'orquestra Mozart dirigida per Claudio Abbado.

Aquesta era la Sinfonia Praga de Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia número 38, el Köchel 504 en versió de l'Orquestra Mozart dirigida per Claudio Abbado.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Aquí comença Demà serà una cançó. Temps de ràdio per acostar-se a la música amb atenció i intenció, on cap de les obres no és una obra més. L'experiència sonora acompanyada del context i d'algunes claus d'escolta pren profunditat i es torna encara més significativa. Jo sóc la Maria Montes, al control tècnic m'acompanya en Dani Jiménez i, si més no, aquesta recerca de significat és el nostre objectiu també avui, en què Maurice Ravel ocupa el centre gràcies al seu ballet del 1911, Mamé.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Ailàs, no tinc paraules per parlar de l'amor, que l'amor en si preserva. Ni avui intentaré traçar el que era molt més que la bellesa d'una cara, els trets de la qual són, dins el meu cap, igual que ombres en el vent mudable. Així recordo haver-me jo aturat en pàgines d'antigues tradicions amb els ulls indolents, fins que sentia que les lletres i allò que signifiquen s'esvenien en buides fantasies. Aquestes línies van veure la llum l'any 1827. Formaven part d'un recull poètic anomenat Tamerlà i altres poemes, un llibre de què amb prou feines se'n van imprimir 50 còpies i que es presentava signat per un pseudònim, un bostonià. Darrere d'aquella edició modesta hi havia un jove de 18 anys que s'havia allistat a l'exèrcit nord-americà per poder sobreviure, ja que amb el que guanyava per escriure mai no n'hi havia ni n'hi hauria prou. Tampoc quan va sortir de l'anonimat i va presentar-se al món amb el seu nom real, Edgar Allan Poe. El pas del temps fa que la roda de la sort i la dissort giri i provoqui situacions ben curioses, com el fet que ara mateix una sola d'aquelles còpies, plenes de versos, valgui més del que el seu autor va aconseguir guanyar al llarg de tota la seva vida. En poemes com el que us llegia fa uns segons, s'anticipaven els amors turmentats, la melanconia i la foscor, i també una manera de fer que havia heretat dels poetes romàntics i que influiria sobre moltíssims escriptors, també després de la seva mort. Un dels qui es declarava pres de la influència del mestre del terror de Baltimore era l'autor de l'obra central d'avui, Maurice Ravel. Una connexió que pot resultar sorprenent, però que, si parem atenció, té tot el sentit del món. Tot i que separats en el temps i en l'espai, nascuts l'un a Boston i l'altre al País Basc francès, 7 dècades més tard, connecten en la seva peculiar sensibilitat, les seves inclinacions artístiques i el fet d'anar contracorrent, però no només això. Ravel considerava a Poe el seu tercer mestre després dels compositors Gabriel Fauré i André Gédalge, i ho feia sobretot per la seva manera d'encarar la creació. Tots dos necessitaven concebre l'obra sencera dins el seu cap abans de posar-la per escrit, a través d'una planificació conscient i lògica, amb un treball tècnic refinat i precís. Tots dos treballaven la brevetat i la proporció, i la bellesa era un dels seus grans objectius. I així com Poe s'inspirava en noms com Lord Byron i Percy Shelley, també Ravel mirava el passat, com descobrirem quan ens endinsem a l'obra central del programa d'avui. Per ara, ens quedarem amb una peça per piano que Ravel va escriure als primers anys del segle XX. Una sonatina en 3 moviments, moderat, minuet i animat. És una peça sense pretensions. Va enviar-la a un concurs, a una revista, i va dedicar-la a una parella d'amics. El concurs no va anar gaire bé. Només s'hi va presentar ell i sembla que l'obra superava el nombre de compassos permesos i al final la revista va tancar. Però amb aquella excusa havia creat una de les obres que li permetrien mostrar-se al públic com a pianista i establir les bases del que havia de venir.

El pianista francès Bertrand Chamailloux interpretava la sonatina d'Amor i Rebel, una obra amb més entitat, més profunditat que la que ens suggeriria el títol. Han estat tres moviments, moderat, minuet i aquest darrer, animat, d'aires onírics i lleugers, que el compositor va dedicar entorn de l'any 1905 a una parella d'amics, Ida i Tsipa Godevsky. Doncs bé, a través d'aquest fil arribem als orígens de l'obra principal del programa, Ma Mère Loire, perquè si Ravel va dedicar la sonatina als Godevsky, poc després escriuria una obra per piano a quatre mans dedicada als fills del matrimoni, Jean i Mimi. La meva mare loca podria ser la traducció d'aquest recull de peces que s'inspiren al món dels contes infantils i en què Ravel deixa anar tota la seva sensibilitat al servei de la fantasia i la imaginació. Va crear, doncs, una suite de cinc moviments, inspirat, com el seu mestre Pou, pels textos del passat. En concret, per contes de fades de finals del segle XVII i principis del XVIII, d'autors com Charles Perrault, la comtessa d'Aulnoy i Marie le Prince de Beaumont. D'aquesta manera, personatges fantàstics com la vella dorment del bosc, Ampolzet i la vella i la bèstia, i també de menys coneguts com l'emperadriu de les pagodes, prenien forma sonora en una suite on el piano brillava amb tots els seus registres. Però avui no en sentirem la versió original de Ma Mère Loire, sinó una que va arribar uns mesos més tard, l'any 1911, i que transformava aquest recull per piano a quatre mans en una obra orquestral, un ballet. Perquè Ravel era un músic excepcional, però si hi havia una tècnica que dominava, aquesta era l'orquestració. A les seves mans, el piano es transformava en una xarxa imbricada de textures i timbres canviants, música orgànica que semblava haver estat concebuda directament per una orquestra simfònica. De seguida, tindrem ocasió de comprovar-ho plegats. Anem, doncs, a les claus d'escolta.

Per aquesta versió orquestral, Maurice Ravel va fer créixer la partitura afegint-hi dos moviments inicials. El primer, el que sentim, un preludi lent on el vent sura sobre la corda i presenta alguns dels temes que trobarem al llarg del ballet. I després d'un moment d'expectatives creixents, aterrarem el segon d'aquests moviments inicials, la dansa de la filosa, un allegro més mogut.

De mica en mica, Ravel farà disminuir la intensitat per crear tensió a través de les cordes, amb sordina, i finalment aterrar la primera de les històries de Mamerlois, la pavana de la Bella Dorment.

Aquí l'aire és lent, caminem entre boires de somni. La melodia navega els registres aguts de la flauta, els violins, el clarinet, amb una base que es manté en suspensió. I un cop haguem conegut a la Bella Dorment, un interludi que ens conduirà a la història següent.

El ballet n'inclou quatre d'aquests interludis, espais musicals entre històries que ens aboquen a aquest girar els fulls d'un llibre, passar la pàgina per arribar al conte següent, i que ens permeten descobrir el bon fer de Ravel, que omple aquests moments de transició, aquests enllaços, amb recursos que els fan interessants per ells mateixos. I així arribarem a la història següent, les converses de la Bella i la Bèstia.

Serà fàcil distingir qui parla en cada moment en aquesta conversa imaginada. El clarinet condueix una melodia amable sobre un acompanyament a ritme de vals i encarna la vella. I pocs compassos més tard serà el torn de la bèstia, que curiosament no perdrà del tot el fons de dansa.

Fins al final del moviment continuarem alternant episodis amables amb aires tenebrosos i amenaçadors per finalment assolir la calma. I novament, un altre interludi, el previ a la història de Polzet.

Amb Merloa, Polset intenta resseguir un camí impossible. Ha deixat molles de pa, però els ocells se les han menjat. I això revela plasma a través d'unes sèries d'escales a les cordes i de melodies que s'hi superposen i que no acaben d'encaixar. La textura es va fent compacta i sentirem fins i tot aquests ocells culpables. Aviat passarem de pàgina per arribar a la penúltima de les històries de Merloa, l'Adronet, l'emperadriu de les pagodes. El moviment on Ravel deixa anar el seu gust per l'exotisme a través de les escales pentatòniques, els aires orientals, la solemnitat del metall i els cops de gong.

I gairebé sense adonar-nos-en haurem arribat a l'últim dels interludis, el que precedeix el moviment final. Aires de fanfara i trèmolos de cordes i el suspens a l'ambient.

Després de tot un recorregut pel món de la fantasia, un deix melancòlic a la melodia de les cordes i la sensació d'un comiat. I dit això, us deixo descobrir aquest recull de contes per vosaltres mateixos. Espero que les pistes us siguin d'utilitat i, sobretot, que us deixeu sorprendre i atrapar per una orquestra exuberant i expressiva per l'autor dels Colors desbordants.

Així s'acaba el ballet Ma Mère Loi, música de Maurice Ravel, inspirada pels contes infantils i orquestrada per ell mateix l'any 1911, a partir d'una obra original per piano a quatre mans. Una festa brillant de timbres, atmosferes i una autèntica celebració de la imaginació, literària i musical. Com us podreu imaginar, se n'han fet unes quantes de versions discogràfiques de l'obra i la que he triat ja té uns anys. És la que dirigia Bernard Haitink al capdavant de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam l'any 1972. I si l'he triada és per una qüestió del tot subjectiva, i és que hi percebo en aquelles preses de so un deix d'imperfecció que fa que la versió sigui més humana, més real. Però vaja, que cadascú podrà dir-hi la seva, és clar. Encara ens queden uns minuts i m'agradaria dedicar-los a una autora que va tenir en Ravel una de les seves grans influències, la també francesa Germaine Taillefer. Ravel va dedicar força temps i energia a acompanyar joves compositors, a ser-ne mestre i mentor, i Taillefer va ser una de les escollides. Així, pocs anys després de l'estrena del ballet que acabem de sentir, Germaine Taillefer va fer diverses estades amb el mestre i ella mateixa també va escriure música de ballet, malgrat que mai no la va arribar a veure estrenada. El gran empresari Sergei Diaghilev, responsable dels ballets russos, li havia fet l'encàrrec d'escriure una obra basada en el descobriment d'Haití. Ella va titular-la La Nouvelle Citer i s'hauria estrenat el 1929, si no fos perquè Diaghilev va morir i la temporada es va cancel·lar. I com amb l'obra inicial de Poe amb què obríem aquest programa, durant molts anys es va considerar que el ballet La Nouvelle Citer mai no havia existit, fins que en va aparèixer una versió per piano a quatre mans. I així, resseguim el camí invers. Si Ma Mère Loi es transformava en una obra per orquestra, ara tornem al piano per descobrir un fragment del ballet perdut d'una de les alumnes de Ravel, Germaine Taillefer, amb el duo Clinton-Narboni.

I així hem arribat al final d'aquest Demà serà una cançó que hem dedicat a Maurice Ravel i a Mamère Loi. Esperem que n'hagueu gaudit. Gràcies, de part dels que hem treballat al programa. Dani Jiménez, el control tècnic, i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. I si voleu, ens retrobem aviat.

0: Oh, capità, el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.
6: Catalunya Música presenta... Música sense paraules.

0: Música sense paraules. Només música.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat.
4: A Catalunya Música.
5: Catalunya.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Fins aquí, música sense paraules. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui tornem a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, en un dels concerts del Festival Internacional de Música Pau Casals, que aquest 2025 ha posat el focus en l'amistat que cultivava Casals, perquè el sentiment de fraternitat musical el va unir a grans músics des dels inicis de la seva carrera. Aquest cop el concert està dedicat a Alexander Schneider, anomenat Sasha. Sense aquest violinista i director, segurament Casals hauria renunciat a tocar en públic per sempre. Va ser Schneider qui el va convèncer per celebrar el 200 aniversari de la mort de Bach, organitzant un festival a l'exili, a Prada de Conflent. Casals va escriure que Sasha havia estat qui havia tingut pietat del seu silenci. Anys més tard, Casals va recórrer a Schneider per crear el Festival de Puerto Rico, el 1957, i Schneider també va contribuir a convèncer Casals d'anar a Marlboro. Doncs bé, aquest concert de clausura del festival està dedicat a aquest músic amb qui Casals va tenir vincles excepcionals. Avui, dos músics experts i de prestigi, el pianista Alexander Lonkich i el violinista Alexander Janicek, comparteixen l'escenari amb l'orquestra del Festival Pau Casals per interpretar la serenata per dos violins i viola Opus 12 de Zoltán Kodály, el concert per piano número 13 de Wolfgang Amadeus Mozart i un arranjament per orquestra de Gustav Mahler del quartet de corda número 11, Quartetto Serioso, Opus 95 de Ludwig van Beethoven. Per començar, el violinista austríac Alexander Janicek s'ajunta amb Elena Hoff, violí, i Josef Hunsbichler, viola, per interpretar l'obra d'una de les figures més importants en el camp de l'etnomusicologia, Zoltán Kodály, el pioner de l'estudi del folclore musical. La serenata per dos violins i viola recull ritmes i melodies de la música tradicional. Béla Bartók va descriure la peça com un producte genuí i modern de la cultura hongaresa, una obra rica en melodies exòtiques i amb influències del fort rubato de la música camperola. Aquí tenim la serenata per dos violins i viola Opus 12 de Zoltán Kodály.

Alexander Janicek i Elena Hove, violins, i Josef Hundsbichler, viola, ens han ofert la serenata per dos violins i viola, opus 12, del compositor hongarès Zoltán Kodály. Ara, Alexander Janicek serà el concertino de l'orquestra del Festival Pau Casals. Els seus components es van situant a l'escenari i de seguida ho farà també el pianista Alexander Lonkisch. Tots plegats interpretaran un dels primers concerts per piano de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart en va compondre 27 i el que sentim ens porta a l'origen d'aquest gènere que el geni de Salzburg va contribuir a consolidar. És el 13è, l'últim d'una sèrie de 3 que Mozart va interpretar en els concerts de Quaresma del 1783 a Viena. Al concert número 13, en do major, Mozart introdueix una innovació significativa, un enfocament contrapuntístic, fruit de l'estudi acurat de les partitures de Bach i Händel. Aquesta innovació, empaltada a l'estil galant del segle XVIII, va conduir al naixement de l'estil clàssic vienès. Concert per piano i orquestra número 13 en do major, Kegel 415 de Mozart, amb el pianista Alexander Lonkisch i l'orquestra del Festival Pau Casals.

Aplaudiments pel pianista Alexander Lonkij i l'orquestra del Festival Pau Casals, que ens han ofert el concert per piano i orquestra número 13 en do major Kugel 415, un dels primers de Wolfgang Amadeus Mozart. I som ja a la recta final d'aquest concert del Festival Pau Casals 2025, un concert dedicat a un dels grans amics de Pau Casals, el violinista Alexander Schneider, anomenat Sasha. Sentirem ara un arranjament per orquestra de Gustav Mahler d'un quartet de corda de Beethoven, el quartet número 11, opus 95, anomenat Quartet Seriós pel mateix compositor i el qual li dona la mateixa tonalitat que a la sonata Appassionata, fa menor, per orientar l'obra cap a una atmosfera febril i violenta. Un caràcter que contrasta amb el sorprenent final, una mena d'esclat triomfal sobre l'adversitat. L'orquestració de Gustav Mahler en reforça els contrastos i la intensitat dramàtica.

0: Una orquestració de Gustav Mahler del quartet de corda número 11 en fa menor, quartet seriós, opus 95, un dels quartets més ombrívols de Ludwig van Beethoven, estrenat el 1814. S'acaba aquí aquest concert del Festival Internacional de Música Pau Casals, que aquest 2025 ha posat el focus en l'amistat que cultivava Casals i que avui ha estat dedicat a un violinista amb el qual va tenir una forta vinculació, Alexander Schneider, Sasha. Dos músics experts i de prestigi, el pianista Alexander Lonkisch i el violinista Alexander Janicek, han compartit l'escenari amb l'orquestra del Festival Pau Casals per interpretar la serenata per dos violins i viola de Kodály, el concert per piano número 13 de Mozart i aquesta orquestració de Gustav Mahler del quartet seriós de Beethoven. Un concert enregistrat el juliol del 2025 a l'Auditori Pau Casals del Vendrell que podeu tornar a sentir al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir la música d'un dels grans compositors mexicans, Carlos Chávez, que va viure entre els anys 1899 i 1978 i va ser fundador de l'Orquestra Simfònica de Mèxic, que és l'orquestra que tocarà la peça que ara sentirem, el concert per piano i orquestra. El pianista és Jorge Federico Osorio i el director Carlos Miguel Prieto. Concert per piano i orquestra de Carlos Chávez.

El pianista Jorge Federico Osorio, al costat de l'Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic i sota la direcció de Carlos Miguel Prieto, ens ha ofert el concert per piano i orquestra del compositor mexicà Carlos Chávez.

0: Sentíem la Caterina de Tarquinio Mèrula, tal com l'interpretaven els membres del quartet barroc de Sant Simó.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir la Simfonia Espanyola, opus 21, d'Eduard Lalo, interpretada pel violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París, dirigida per Gheorghe Enescu.

0: Hem sentit la Sinfonia Espanyola Opus 21 d'Eduard Lalo en la versió del violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París dirigida per Georg Enescu.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dohr i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
3: Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra Opus 64 de Félix Mendelssohn en la versió de la violinista Victoria Mulova i l'orquestra revolucionària romàntica que dirigeix John Eliot Gardiner.

0: La violinista Victoria Mulova i l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner, ens han interpretat el concert per violí opus 64 de Felix Mendelssohn.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir la suite per a piano Excursions, opus 20 de Samuel Barber. Ens acompanya el pianista John Browning.

0: Fins aquí la suite per a piano Excursions Opus 20 de Samuel Barber, que hem sentit interpretada pel pianista John Browning.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir una de les cantates de Johann Sebastian Bach. Hem escollit la número 22, titulada Jesús va prendre amb ell els 12. Els intèrprets seran la contralt Claudia Schubert, el tenor James Oxley i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: La contralt Clàudia Schubert, el tenor James Oxley i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi, els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner, ens han interpretat la cantata número 22, titulada Jesús va prendre amb ell els 12, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

0: Oh, capità, el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dohr i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música. Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
8: De Sergei Prokofiev podrem sentir les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Ventafocs. Ens acompanya el pianista Frederic Chiu.

0: Fins aquí les 10 peces per a piano opus 97 sobre temes del ballet La Ventafocs de Sergei Prokófiev. Sentíem el pianista Frederic Chiu.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Teotim Langlois Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt, han interpretat el quart moviment, Vivace, de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: a Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: És un plaer, com sempre, retrobar-vos un cop més per compartir amb vosaltres la pròxima hora d'emissió a Catalunya Música, que avui estarà dedicada a analitzar i escoltar un conjunt d'obres corals plenament romàntiques, que constitueixen un capítol singular en el catàleg compositiu d'un dels autors més cèlebres de la història, Robert Schumann. Estem parlant de les seves romances i balades. Per diverses circumstàncies, tant en l'entorn de l'execució pública en concerts com en el dels enregistraments, les obres per cant a capella de Robert Schumann no s'han fet un espai propi tan consolidat com el d'obres comparables de Mendelssohn o Brahms. L'avaluació general la situa gairebé al marge de la producció musical del nostre compositor d'avui, i en la literatura científica i biogràfica només se les menciona breument, o ni tan sols no s'esmenten. El mateix Schumann, però, les tenia en una consideració molt més destacada. L'any 1849 afirmava que havia compost les romances i balades amb autèntica passió, amb la certesa que encara no existia res semblant i que en aquest conjunt el caràcter de la balada havia arribat a una expressió encara més dinàmica que la que es podia obtenir en veus individuals. Les romances i balades ocupen els números d'opus 67, 75, 145 i 146 en el catàleg compositiu de Robert Schumann.

La primera audició del cicle coral d'avui han estat els dos primers fragments del quart recull de romances i balades de Robert Schumann, el que du el número d'opus 146. Els hem sentit en una interpretació del conjunt vocal de la ràdio de Stuttgart, que dirigia Rupert Huber. El motiu concret que va dur Schumann a recopilar obres per cor a l'estil de la balada va ser l'activitat com a director que va dur a terme a la ciutat de Dresden, d'ençà de 1847. Tres anys abans, Robert i Clara havien abandonat Leipzig i s'havien traslladat a la capital saxona, entre d'altres per motius de salut. Allà, després d'uns primers anys de crisi, Schumann es va encarregar, en primer lloc, de la direcció de la Lieder Tafel, la societat cantant local que fins llavors treballava a les ordres de Ferdinand Hiller. Poc després, la seva pròpia iniciativa el va dur a fundar un orfeó mixt, la Dresden Verein für Chorgesang, societat de cant coral, que sembla que va arribar a obtenir èxits notables. La direcció d'aquests cors i el fet de compondre literatura adequada per ells no va ser, doncs, per Schumann, de cap manera una ocupació accessòria. Ben al contrari, van tenir una funció gairebé terapèutica, ja que li van permetre adquirir nova confiança en les seves capacitats i nous desitjos de compondre, tal com avalen clarament les cartes escrites en aquella època. L'1 de gener de 1848 va escriure a Hiller: «La confiança en les meves forces augmenta amb el treball. Ho veig molt clarament. Musicalment, sempre he estat molt actiu». Els productes estrella d'aquesta feina, doncs, són, en primer lloc, els Vier Gesänge für gemischten Chor, opus 59, quatre cants per cor mixt de 1846, i les obres que avui centren la nostra atenció, els quatre jocs de Romanzen und Balladen für gemischten Chor, romansos i balades escrits majoritàriament l'any 1849. A continuació sentirem les tres primeres cançons de l'Opus 75 sobre textos anònims i del poeta Josef von Eichendorff.

0: El cor de la Unió Musical de la ciutat de Düsseldorf, que dirigia Hartmut Schmidt, ens ha ofert les tres primeres romances i balades de l'Opus 75 de Robert Schumann. Tot i que és impossible comprovar les dates exactes de la creació de cadascuna de les romances i balades, és molt probable que en compongués gran part durant la primavera de 1849, l'anomenat any coral, seguides d'algunes més als anys 1850 i 1851. L'elevat número d'opus no ens ha de confondre, ja que segurament hi ha quaderns que es van publicar més tard, alguns fins i tot de manera pòstuma.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: Aparentment, tant Robert Schumann com també la seva esposa Clara eren de l'opinió, en realitat equivocada, que amb el nou tipus d'obra estaven entrant en un terreny nou i inexplorat de la composició. He començat a compondre realment apassionat, escriu el mateix autor el 23 de març de 1849, una col·lecció de balades per cors, una cosa que no crec que hagi existit mai abans. Sembla que amb aquest tipus de tractament el caràcter de la balada arriba a una dicció encara més efectiva que a través de la veu solista. Dues remarques més de Schumann ens ajuden a comprendre la importància relativa d'aquestes obres corals, per exemple, quan expressa els seus desitjos precisos en relació a la formulació del títol. Especialment, m'agraden les paraules balades per cor i m'agradaria subratllar-les més que la paraula romança. I finalment, quan després d'un dels primers assajos afirma que les balades sonen estranyes i, amb tot, són fàcils de cantar. De totes aquestes paraules, podem deduir que Schumann va posar més accent en l'efecte dramàtic d'aquestes obres corals que no pas en l'expressió del seu contingut líric.

Acabem de sentir tres mostres de l'Opus 145 de Robert Schumann, tres noves romances i balades, en la versió d'un cor emblemàtic, el Cor Accentus, que dirigeix Laurence Kilby. La descripció del contingut musical de les romances i balades no és fàcil, com tampoc no ho és la seva interpretació. I és que Schumann mateix sembla contradir-se entre la formulació dels principis generals que inspiren la seva composició i el que finalment escriu per les veus. Així, en un diccionari de conversa per dames, Schumann afirma: en la música, el cor expressa les percepcions de la massa, i com que la multitud, si es vol fer valer, ha de reprimir els interessos individuals, per poder actuar necessita mitjans senzills i generals. En canvi, la realització compositiva fa poques concessions. Tot i que de base estrictament homòfona, les romances i balades despleguen un ampli espectre de mitjans que tenen poc a veure amb la composició pragmàtica per cors d'aficionats. Amplíssimes modulacions, fortes alteracions i, sobretot, una retòrica formació de la melodia amb complicades estructures rítmiques converteixen els cants per cor en una música exigent i subtil. I són aquests inconvenients els que em van dificultar des del principi una rebuda favorable i una divulgació subsegüent. Karl Heinrich Werner, expert i biògraf de Schumann, ho planteja en els següents termes. Ni tan sols el caràcter de la balada fa que Schumann divergeixi de l'estil de composició de moda en el moment. L'estructura harmònica és abandonada completament en acords homofònics i la veu superior pren la iniciativa guiada per la prosòdia del text i l'accent de la paraula, més que no pas pel flux melòdic. La polifonia hi té un paper absolutament subordinat i la imitació només apareix esporàdicament. Qui pot negar, però, la força dels efectes que l'autor aconsegueix, fins i tot amb aquests mitjans? Us proposem comprovar-ho en la següent audició de tres noves romances i balades de l'Opus 146 que ja hem sentit en començar el programa. Novament, a càrrec del conjunt vocal de la ràdio de Stuttgart.

Eren les veus del conjunt vocal de la ràdio de Stuttgart, les que, dirigides per Rupert Hube, ens han ofert les tres últimes peces de l'Opus 146 de Robert Schumann. Pel que fa als textos sobre els quals estan escrites les romances i balades, Schumann, sempre molt crític amb el material dels llibrets, va seleccionar textos alemanys antics i poemes de Goethe i altres grans poetes del seu temps. Uhland, Mörike, Eichendorff i Camisso en són només alguns. Totalment submergit en aquesta època en l'amor pel passat propi del romanticisme, l'elecció i combinació dels textos revela la sensibilitat poètica i consciència literària característiques de Schumann. Per això, els diversos quaderns s'agrupen lliurement, tot i que perceptiblement, a l'entorn de determinats temes, de manera que adquireixen un cert caràcter cíclic. A l'Opus 67, els textos es refereixen a afers del poder i la seva pèrdua. L'Opus 75 es caracteritza per la mort. El 145 compara en estil poètic diverses imatges i representacions de la vida. I l'Opus 146 s'ocupa de moments importants, dels quals deriven conclusions més o menys clares. Les balades també deixen entreveure, tot i que hi estigui dissimulat, un cert caràcter polític. Schumann evita, però, poemes clarament subjectius, com els que inspiren les seves composicions per solista i piano, i la intenció s'orienta més cap a afers socials. Sens dubte, ens trobem al davant de l'expressió dels esdeveniments revolucionaris de 1848 i 1849, que Schumann segueix amb una mescla ambivalent d'entusiasme, commoció i pertorbació. Així ho expressa, de fet, un dels versos d'Adalbert von Camisso, que apareix al centre de l'Opus 67, número 4, subratllat per un uníson de les veus. «Sóc el fill dèbil i temerós dels temps inaudits». El podreu sentir a continuació, juntament amb altres fragments del mateix número d'Opus, en les veus del cor de la Unió Musical de la ciutat de Düsseldorf, que dirigeix Hartmut Schmidt.

0: Hartmut Schmidt dirigia el cor de la Unió Musical de la ciutat de Düsseldorf en aquesta interpretació de tres de les romances i balades de l'Opus 67 de Schumann. Abans d'encarar la recta final del nostre temps d'avui, no volem deixar d'esmentar un grup singular d'obres de Schumann que, sense considerar-se sempre part de les romances i balades que avui estem analitzant, hi mostren una gran similitud. Són els dos quaderns de romances per veus femenines, Opus 69 i 91. Fruit de la incessant activitat compositiva de Schumann l'any 1849, els registres del llibre de despeses domèstiques de l'autor mostren en només 5 dies de finals del mes de març les 30 pàgines d'aquest conjunt d'obres, compostes, per tant, a gran velocitat, fins i tot al ritme de 4 per dia. Aquesta eruptiva creativitat no significa, però, de cap manera que Schumann menystingués la seva tasca. Al contrari, el compositor pensava que treballar ràpid era el més desitjable. Qui vulgui fer alguna cosa ho haurà de poder fer de pressa i com més, millor. El flux de pensaments i idees és més autèntic i natural que no pas el resultat d'una llarga reflexió, afirmava.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: Sigui com sigui, aquestes romances per cor femení s'acompanyen d'una capriciosa veu de piano que sembla més aviat servir de suport i ajuda que no pas buscar una rellevància musical. Per això mateix se'n pot prescindir. Pel que fa a l'estil, com passen les composicions contemporànies per a cor mixt, s'observa l'esforç per compondre cants d'estil folclòric senzill, alhora que integrar-hi elements subtils de l'expressió dels textos, en aquest cas agrupats cíclicament en funció de les rimes. D'aquestes romances per veus femenines, us en proposem un tast, les dues primeres de l'Opus 91.

0: Rosmarin i Jäger Wohlgemut eren els títols de les dues primeres romances opus 91 de Schumann que acabem de sentir a càrrec del conjunt vocal de la ràdio de Stuttgart que dirigia un cop més Rupert Huber i que han estat la nostra última audició d'avui. Ja hem esmentat fa uns minuts la rebuda controvertida que les romances i balades de Schumann van trobar un cop impreses i difoses entre el gran públic. Fins i tot la Neue Zeitschrift für Musik, la revista de crítica musical que Schumann mateix havia fundat i dirigit i que ara editava el seu successor Franz Brendel, afirmava respecte al primer quadern que l'execució tècnica és molt difícil. Sembla que és necessari assenyalar al compositor que ha de conservar els límits que imposa la natura a l'execució del cant polifònic. Schumann li va respondre: em va agradar la crítica de les balades corals per la seva sinceritat, però no conec cap duresa en elles. I d'altra banda, el dia 28 de març de 1849 anotava en el seu diari: he començat a assajar amb el meu Orfeó les balades per cor, que sembla que van ser del gust de tothom. Són originals i molt fàcils de cantar. En tot cas, anàlisis al marge, hem d'acabar el nostre temps afirmant que amb les romances i balades, Schumann recorre un estil genèric molt apreciat al segle XIX, l'anomenada Hausmusik, o música domèstica, pensada per ser interpretada per aficionats. El fet que, als nostres dies, aquesta música hagi esdevingut tan perifèrica que fins i tot en la literatura especial romangui en segon terme, no l'hem d'atribuir a una qualitat deficient, sinó més aviat a la pèrdua d'aquella tradició d'execució musical per la qual, tot i no situar-se a la sala de concerts, també calen unes qualitats determinades. Aquesta és la música que hem volgut compartir amb vosaltres al llarg de l'última hora d'emissió a la Sintonia de Catalunya Música. Avui ens acomiadem aquí, com sempre, tot desitjant que vulgueu tornar a fer-nos companyia ben aviat a la nostra pròxima emissió. Fins llavors, salutacions cordials de qui us ha parlat, com sempre, amb molt de gust, Albert Torrents.
1: A Catalunya Música, Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. El sextet de corda, dos violins, dues violes i dos violoncels, ha estat poc explotat pels compositors, tot i que l'atractiva sonoritat greu d'aquesta formació ha donat algunes de les pàgines més belles de la música de cambra, com és el cas dels dos sextets que sentirem avui. Dues obres mestres de compositors gairebé principiants, La nit transfigurada, opus 4, d'Arnold Schoenberg, i el sextet número 1, opus 18, de Johannes Brahms. Dues grans pàgines de cambra en aquest concert de la temporada OBC Cambra 24-25, enregistrat per Catalunya Música l'abril del 2025 a la sala Alicia de la Rocha de l'Auditori de Barcelona. Un concert que compta amb sis músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El violinista romanès Vlad Stanculesa, concertino de l'OBC, i cinc músics més, Merat Hiki, violí, Lester Mejías i Noemí Funes, violes, i Charles-Antoine Archambault i Blai Bosset, violoncels. I a la primera part, una obra primerenca d'Arnold Schoenberg, el compositor que portaria el desenvolupament de la tonalitat fins a les seves últimes conseqüències i que va liderar el que es coneix com a Segona Escola de Viena amb el corrent atonal i el desenvolupament de la tècnica dodecatònica. Però avui sentim una pàgina que queda lluny encara de les propostes més agosarades i que s'inscriu més aviat en el postromanticisme, amb ressonàncies wagnerianes i straussianes evidents. L'obra és La nit transfigurada, de l'any 1899. Està inspirada en el poema de Richard Demel, del mateix títol, i respecta l'estructura del text original. Són cinc seccions que s'executen sense interrupció i que desenvolupen les cinc estrofes del poema, que evoca el passeig de dos amants a través d'un bosc desolat una freda nit a la llum de la lluna. La dona confessa a la seva parella que espera un fill d'un altre home al qual ja no estima. Comprensiu, l'amant expressa que l'amor que senten l'un per l'altre els unirà. I al final, la parella s'abraça i reprèn el passeig. Aquí tenim el sextet La nit transfigurada, opus 4, d'Arnold Schoenberg.

Fins aquí aquest drama musical sense paraules d'Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, la nit transfigurada, opus 4, basat en el poema de Richard Demel i estrenat a Viena el 1902. Obra de joventut, encara lluny de l'estil atonal, música post-straussiana i post-wagneriana, amb ressonàncies evidents de l'ambigüitat tonal intencionada del Tristany. És la primera obra mestra d'Arnold Schönberg que hem sentit en aquesta interpretació a càrrec de Vlad Stankulesa i Meret Hickey violins, Lester Mejías i Noemi Funes violes i Charles-Antoine Archambault i Blai Bousset violoncels. Un altre sextet de referència és el primer dels dos que un jove Johannes Brahms va compondre en un moment vital intens. Tenia 29 anys, era professor de piano i director de cors a Detmold. S'havia anat distanciant de la influència de Liszt i ja tenia ben consolidada la relació amb Robert i Clara Schumann. Segurament Brahms va ser el primer en compondre un sextet de corda. Era una resposta pràctica al dubte entre els quintets de Mozart amb dues violes i el de Schubert amb dos violoncels. El cinquè integrant d'un quintet de corda ha de ser una viola o un violoncel. I Brahms ho resol afegint-hi els dos instruments i converteix així el quintet en sextet. Aquest primer sextet està dividit en quatre moviments. Comença amb un allegro tranquil i somiador de gran força expressiva i ric en temes. Després ve un andante en forma de tema amb sis variacions. El tercer moviment és un scherzo breu i animat que precedeix el rondó final que s'acaba amb una energia desbordant. Aquest equilibri entre la forma impecable i la inspiració desbordant dona com a resultat una obra mestra, una partitura lluminosa i de gran bellesa. És el sextet de corda número 1 en si bemoll major, opus 18 de Johannes Brahms.

0: Fins aquí el sextet de corda número 1 en si bemoll major, opus 18 de Johannes Brahms. Avui hem sentit dues obres mestres de compositors gairebé principiants, La nit transfigurada, opus 4 d'Arnold Schönberg, i aquest primer sextet de Johannes Brahms. Dues grans pàgines de cambra en aquest concert de la temporada OBC Cambra 24-25, enregistrat per Catalunya Música l'abril del 2025 a la sala Alicia de la Rocha de l'Auditori de Barcelona. Un concert que comptava amb sis músics de l'OBC: Vlad Stankulesa i Merat Hiki, violins, Lester Mejías i Noemí Funes, violes, i Charles-Antoine Archambault i Blai Bousset, violoncels. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir la sonata per piano número 17 en re major, opus 53 d'Och 850 de Franz Schubert, obra que el músic vianès va compondre en una estada a la ciutat balneària de Bad Gastein l'any 1825. Ens acompanya el pianista Valeri Afanasieff.

0: Fins aquí la sonata per piano número 17 en re major, opus 53 d'Och 850 de Franz Schubert, que ens ha ofert el pianista Valeri Afanasieff.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
3: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
2: Modernisme, artesania i espiritualitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
2: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: La nostra programació continua amb el poema simfònic número 96 en el catàleg de Franz Liszt, el poema Tasso, Lamento e Triomfo. La interpretació que us oferim en aquest enregistrament del 1977 és la de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Kurt Masur.

El que us oferíem era el poema simfònic Tasso, Lamento e Triomfo de Franz Liszt i l'hem sentit en la gravació que el 1977 en va fer l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig dirigida per Kurt Masur.

0: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
1: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
2: Ara qui viu com solíem viure?
0: Perquè tot un món s'acaba.
2: La casa, el servei.
1: Quants en veus fora, doncs?
2: Uns quants.
1: Ai, senyor.
0: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música. Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
6: Continuant amb la nostra programació, tot seguit us proposem l'audició del gran duet concertant per a clarinet i piano en mi bemoll major, opus 48, de Carl Maria von Weber, en la versió de la clarinetista Ona Cardona i del pianista Timothy Lissimore.

l'organista Ona Cardona i el pianista Timothy Lissimore interpretaven el gran duet concertant per a clarinet i piano en mi bemoll major, que és l'opus 48 de Carl Maria von Weber.

Continuem aquí a Catalunya Música amb una obra d'Edward Elgar, la Nursery Suite, una obra orquestral que sentirem interpretada per James Judd, que dirigeix aquesta versió amb l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda.

0: Hem sentit la Nursery Suite, aquesta suite orquestral d'Edward Elgar, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda que dirigia James Judd.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Antonio Pasquali, aquest compositor i oboista que va viure durant la segona meitat del segle XIX, va compondre el concert a partir de temes de l'òpera La Favorita de Donizetti, que sentirem a continuació. Us l'oferim avui en una versió per a oboè i acordió interpretada per Colin Meyer i Alex Sebastian.

Aquesta curiosa versió era la versió per a oboè i acordió del concert a partir de temes de l'òpera La Favorita, de Donizetti, escrit pel compositor i oboista Antonio Pasquali, la segona meitat del segle XIX. Colin Meyer, a l'oboè, i Àlex Sebastián, a l'acordió, n'interpretaven la versió.

0: Catalunya Música.
1: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Tot seguit podreu sentir a Catalunya Música la sonata per a violoncel i piano número 5 en do major opus 102 número 2 de Ludwig van Beethoven. La versió és la del violoncel·lista Daniel Schafran amb el pianista Anton Ginsburg.

0: Interpretada pel violoncel·lista Daniel Schafran i pel pianista Anton Ginsburg, sentíem la sonata per a violoncel i piano número 5 de Ludwig van Beethoven, la sonata en do major, opus 102, número 2.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli. Catalunya Música.

Sentim a continuació la petita serenata nocturna en sol major Kyrill 525 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Carl Böhm en un enregistrament de l'any 1976.

Fins aquí la petita serenata nocturna en sol major Köchel 525 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Karl Böhm, un enregistrament fet l'any 1976.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'audició del sextet de corda número 2 en sol major, l'opus 36 de Johannes Brahms. Sentirem la versió que en fan els violins Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, a les violes Stefan Fallan i Pauline Saxe, i els violoncels Christoph Richter i Xenia Jankovic.

0: Fins aquí el sextet de corda número 2 en sol major opus 36 de Johannes Brahms en la versió que en feien Isabelle Faust i Julia Maria Kretz als violins, Stephen Fallon i Pauline Saxe a les violes i Christoph Richter i Xenia Jankovic als violoncels.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Ludwig van Beethoven podrem sentir tot seguit la sonata per a piano número 22 en fa major, opus 54, en la versió del pianista Claudio Arrau, en un enregistrament de l'any 1990.

0: Un enregistrament de l'any 1990 en què el pianista Claudio Arrau interpretava la sonata per a piano número 22 en fa major, opus 54 de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: L'obra que us oferim a continuació és la serenata número 4 en la tonalitat de sol menor, que és l'opus 51 del compositor austríac Robert Fuchs. L'Orquestra de Cambra de Colònia, dirigida per Christian Ludwig, la interpreta tal com ara la sentim.

0: Aquesta serenata era la quarta en la tonalitat de sol menor, l'opus 51, del compositor austríac Robert Fuchs, un músic que va viure a cavall entre els segles XIX i XX. L'Orquestra de Cambra de Colònia la interpretava sota les directrius de Christian Ludwig.
1: Nocturn.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música sentint el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63, que Sergei Prokófiev va compondre l'any 1934 i que es va estrenar a Madrid l'any següent. Sentim Yasha Heifetz violí i l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Munch en un enregistrament de l'any 1959.

Fins aquí el concert per a violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev. Sentíem Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Munch en un enregistrament fet l'any 1959.

0: Catalunya Música.
1: Amb el sobrenom de La meva vida es coneix el quartet de corda número 1 en mi menor de Bedrich Smetana, que és el que aquí a Catalunya Música sentirem a continuació interpretat pel Quartet Praga.